0: la importancia de quien te lo cuenta.
1: ¿Otra vez avería? ¡No puede ser!
2: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Pásate a MAN Topius.
1: ¿Topius? ¿De verdad es top?
2: ¡Claro! Revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
1: Eso ya me da confianza.
3: MAN Topius, en Balsur Truck, Grupo Ser Truck. Movemos lo que importa.
4: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española, número 1, teléfono 673-01-3795.
5: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno. Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en unidades disponibles de Renault Captur. Sí, sí, has oído bien. Más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
6: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
7: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
8: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
9: Miferauto, tu Seat en Gandía, Alcira, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy.
10: La mañana.
11: COPE Onda Naranja.
12: La importància de quien te lo cuenta.
13: Te lo cuenta servidora Carmen Berzosa i anem a contar què és el que passa este cada setmana a la ciutat d'Oliva perquè s'ajunten un fum d'activitats. I entre d'elles cal destacar aquest concurs de pebrera farcida. Salvador Llopis, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
14: No, bon dia i gràcies a la COPE i a tu, Carmen, per donar-nos veu.
13: Salva, concurs... Jo crec que important i que a més presenta algunes característiques i novetats destacades en guany, no?
14: Sí, la veritat que tenim 13 participants, és un concurs amateur i té molt bona acollida. Jo sempre recordo que quan vaig entrar de regidor era un concurs que estàvem a punt de deixar-lo, perquè no tenia quasi participants, n'hi havia més premis que participants i actualment li hem pegat la volta i està molt animat. També és un concurs que a part dels participants i dels premiats, el que volem fer és que este cap de setmana siga el cap de setmana de la pebrera farcida en Oliva. D'ahí que el Departament de Turisme hagi apostat per aquests 900 tíquets que repartiran esforç del Galano, Blat i Sucre i Mel de Romer, i també gràcies a l'Associació de Gastroliva que ha fet la ruta de la pebrera farcida, on molts restaurants de la seva associació faran que aquest cap de setmana qualsevol persona visitant o turista que vinga a la nostra ciutat pugui degustar aquest plat tan típic i nostre, per supost.
13: Mm-hmm. Clar, perquè una de les qüestions importants és allò de poder donar visibilitat al que és un dels plats, jo crec que més típics de la ciutat d'Oliva. Bueno, ja tenim uns quants, però este és un dels típics, no?
14: Sí, Oliva, sempre ho dic, és estrany trobar una ciutat que tinga tants plats típics com nosaltres. Estem parlant de la coca d'oliva, que als pocs dies també tenim el concurs, després tindrem la figatellà en aquesta mostra gastronòmica que tenim el mes d'octubre, però ara mateix és el dia de la pebrera farcida i hem de donar-li aquesta promoció, per això que vaig invertir en aquest aliment. També nosaltres els turistes que tenim són d'un àmbit familiar i des de turisme pues, intentem que tots els esdeveniments que programem d'activitats pues, siguin per a tots els públics. D'ahir que també vagin invertir en els tallers per als menuts, per als més menuts, durant dure este concurs de pebera farcida. Tindrem manualitats envoltant en el món de la pebera farcida, rotulacions, ulls mòbils, materials auxiliars necessaris per a la realització dels tallers. Serà un dia molt complet, Carmen, i que estic segur que gaudirem d'una jornada on tots puguem, sobretot, lo important, degustar aquest plat tan típic, com molt bé has dit, Carmen.
13: Mm-hmm. Degustar i gaudir d'aquest plat que, efectivament, rep un important recolzament doncs amb el concurs i amb el certamen. Activitats que van a acumular-se i a desenvolupar-se fonamentalment demà dissabte i a les que podem acudir, no?
14: Sí, sí, tot és obert. Des de les 9 i mitja del matí, enfront de l'oficina de turisme i del mercat municipal, tenim allí un escenari perquè també per primera vegada anem a fer un show cooking en directe de com es realitza la pebrera farcida. Tenim clar que és un plat on hi ha que dedicar moltes hores, però almenys el que sí que farem és elaborar-lo allí i després el temps de cocció del forn, pues això està clar que ja no podem manejar un
13: rato. Sí, perquè hem de dir que té que estar un bon rato en el forn.
14: Però almenys l'elaboració, sí, allà tindrem unes pantalles on la gent podrà sentar-se i mentre els cuiners van explicant-nos l'elaboració, pues podrem veure-ho en pantalles. Exactament del show cooking al final, tinc que donar les gràcies perquè ho faran Rosa i David. David és el propietari de i cuiner de la coqueria M'Encanta, que tots sabem que van fer un vídeo, esta parella de cuiners van fer un vídeo fa ja un temps de sobre com es realitzava la pebera farcida i va tenir un impacte impressionant, moltes visualitzacions, comparticions, i he volgut que esta parella faci el show cooking, i segur que a part dels dubtes que tinguem que ens donaran la solució, pues també passarem un bon ratet junt a ells.
13: Mm-hmm. Segur que és divertit a l'hora que molts aprendrem com es fa, perquè és un plat que requereix de una miqueta de maestria i sobretot de molta paciència a l'hora de poder cuinar-lo.
14: Sí. És un plat molt tradicional, que sempre diuen que és hereta. La tradició està hereta de pares a fills, i però era un pla que pensava que estiguera perdent-se fa uns anys, i ara mateix esforç realitzen este plat durant tot l'any. Els restaurants ja el tenen, alguns d'ells en les cartes també durant tot l'any, i en este cap de setmana pues són uns 10 restaurants els que ho han incorporat. Entonces jo trobo que sí, crec que la pebera farcida va a més. Nosaltres des de Turisme continuarem donant-li esta promoció, portant-la a les fires, i sobretot, ja que Oliva és un referent a nivell gastronòmic, pues, com no, pues, ensenyar els nostres plats típics. En aquest cas, pues, la pebera farcida és un d'ells i molt important.
13: Que puguem gaudir tots d'eixa gastronomia de la que efectivament fa gala la ciutat d'Oliva, i de la que no basta soles en anar presumint per ahir. Vull dir, hem de cuidar-la i promocionar-la també a la terra. Em queda molt poc de temps, però, regidor, no vull canar-me'n sense parlar molt ràpidament, que temps tindrem al llarg de les pròximes setmanes de parlar-ne, però com ens anà la temporada turística a la ciutat d'Oliva enguany, regidor?
14: A veure, Oliva té un turisme consolidat. Nosaltres tenim un perfil de turista pues, familiar, que li agrada repetir les estances en la nostra ciutat, i nosaltres no busquem un turisme de masses. Nosaltres no tenim una oferta hotelera com puga tindre Gandia o Benidorm. Jo la imatge aquesta d'anar a posar les sombrilles a les 6 del matí o a les 7 del matí per tornar a les 11, això nosaltres no ho volem, ni els ciutadans d'Oliva tampoc. Però tenim que dir que Oliva és un destí turístic gràcies pues, a les places de que tenim de càmpings, apartaments turístics i els hotels que tenim. I per ara totes les notícies que ens arriben, oficialment sí que tenim dels càmpings, han hagut un complet els càmpings ha sigut un èxit total i es falten arribar pues, les, els resultats dels apartaments turístics i dels hotels. El que sí que ens aplega és que pareix ser que la gent cada vegada més estiga afluixant un poc en els mesos de juliol i agost, sobretot agost, i allargant la, la temporada o canviant la temporada de les vacances cap al mes de setembre o inclús juny. Ese és l'informe que almenys ens aplega de almenys quan parlem en els diferents sectors que des de turisme pues, estem en contacte amb ells. Però la temporada en estiu ha sigut bona, no hem tingut que lamentar cap ofegament en les nostres platges, és a dir, el servei de salvament ha estat al 100% treballant i no hem tingut que lamentar cap pèrdua i bé, continuem anunciant que les nostres platges pues, són segures i que Oliva no sols és sol i platja. Nosaltres estem invertint en cultura, en natura, tenim el parc natural, en l'astronomia també, amb aquestes observacions de la lluna i estrelles, la gastronomia que ja hem parlat, Carmen, i sobretot en la cultura que hem dit, com he dit, pues que tenim aquestes visites guiades teatralitzades durant tota l'època de l'any. El que vol dir que no busquem sols el turista dels mesos d'estiu, que busquem un turista i visitant que pugui gaudir de la nostra ciutat durant tots els mesos de l'any.
13: Sí, que pugui ser fidel i que no vinga soles juliol i agost, sinó que tinga coses a fer durant tota la temporada. Se me queden coses per preguntar-li, perquè també voldria parlar amb vostè, entre d'altres, dels xiringuitos, però la veritat és que ara no m'he quedat temps, així és que li emplace a un pròxim dia on parlarem també d'altres qüestions i d'altres certàmens gastronòmics que tenim en girar el cantó. Regidor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
14: Moltes gràcies, Carmen, a vosaltres i encantat. Quan vulgueu, ens trobem.
13: Gràcies. I ustedes no se marchen porque nos vamos rápidamente que llega nuestra compañera. Ya saben, Pilar García de la Granja, que viene a poner mediodía en COPE. Toda la información nacional e internacional. Regreso de inmediato, así es que hasta ahora mismo.

0: On Terfi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuida'm les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno. Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en unidades disponibles de Renault Captur. Sí, sí, has oído bien. Más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
2: Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
4: 13:40 hores i continuem parlant de cultura. Ens traslladem de la ciutat d'Oliva a la ciutat de Gandia, d'una activitat programada per a demà a una altra programada per avui. Avui, a la Casa de Cultura del Marquès de González de Quirós, a la Casa de la Marquesa, continua el Gandia Pensa. Àngels Gregori, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres.
5: Gràcies a tu, Carmena.
4: Àngels, contamos una miqueta. Com va aixer Gandia Pensa i què és el que tindrem esta vesprada?
5: Pues esta vesprada tindrem un dels humanistes més importants dels nostres dies, una persona que sempre ha fet de la ciència, de la medicina, de la investigació un motor de canvi social des de la cultura, des de l'educació, arribant a convertir-se en un dels cardiòlegs, si no el cardiòleg més respectat del món. Una persona que en els últims anys ha estat al capdavant de l'Hospital Mount Sinai de Nova York. De fet, la part de cardiologia porta el seu nom, i una persona pues, que a dia d'avui és un Premi Príncipe d'Astúries.
4: Vaja, que no li falten mèrits per a estar al Gandia Pensa. De què ve a parlar-nos?
5: Ve a parlar-nos sobretot un poc del que ha sigut la seva vida durant més de mig segle d'investigació, de rebre alguns dels reconeixements més importants en l'àmbit científic, i també a ensenyar-nos una mirada de com cuidar i preservar la nostra salut. I un dels punts importants que ha treballat al llarg de la seva obra, més enllà dels avanços científics que,